Aquí Tommy Emmanuel en un medley a guitarra clàssica dels Beatles. Este es Otis Taylor. Resurrection Blues.